0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloreta Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant 2 dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
2: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del món.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.com.
6: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Departament de Salut reforçarà aquest estiu els centres d'atenció primària de les zones amb més pressió assistencial, especialment les costaneres i turístiques, per tal de fer front a l'augment de població i a les altes temperatures. El pla preveu incorporar 972 professionals, ampliar els recursos d'urgències i sumar 21 ambulàncies més al sistema d'emergències mèdiques. Salut també mantindrà oberts entre el 84 i el 97% dels llits hospitalaris durant els mesos d'estiu. I també destaquem que les visites teatralitzades de Caldes de Malavella celebren aquest estiu 25 anys apropant la història del municipi a veïns i visitants. La proposta es fa cada divendres de juliol i agost a les 8 del vespre amb una edició especial que recupera alguns dels personatges més emblemàtics i també incorpora antics guies i noves sorpreses. El recorregut passarà per espais com les termes romanes, les fonts termals o la plaça de l'Església, combinant història, humor i patrimoni. I en clau general destaquem que els bombers continuen treballant aquest dimarts en els incendis de Sant Manat i l'Anoia, mentre la Generalitat ha demanat el suport de la Unitat Militar d'Emergències per afrontar la simultaneïtat de focs al país. Al Vallès Occidental els esforços se centren a protegir la urbanització del Farell, on un centenar de veïns han passat la nit en un confinament agrupat. A l'Anoia els bombers es mostren optimistes perquè l'incendi no avanci cap al massís de Montserrat, tot i que les flames han afectat tres naus industrials i diverses edificacions. L'objectiu ara és evitar nous grans incendis i mantenir la capacitat de resposta dels equips d'emergència. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts de sol i calor, amb temperatures màximes lleugerament més altes a l'interior, fins a assolir els 37 graus, 32 a la costa. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
2: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys, Premià, Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina, és moment de fer un parèntesi. Al teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Palafolls ha renovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per mantenir el servei Rula, un programa centrat en la prevenció de les drogodependències i de les noves addiccions relacionades amb l'ús excessiu de pantalles. El servei treballa en la detecció de necessitats, la promoció d'hàbits saludables i la coordinació d'accions de prevenció i sensibilització. Amb aquest acord, el consistori vol consolidar una xarxa de treball compartida amb altres municipis com Calella, Malgrat i Tordera, aplicant estratègies comunes en la prevenció de conductes de risc. I el Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa la campanya d'estiu per incentivar les donacions de sang i plasma en una època en què les reserves acostumen a disminuir. A Lloret de Mar hi haurà 3 jornades de donació els dies 13, 16 i 17 de juliol. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", la iniciativa recorda que les necessitats dels hospitals es mantenen, mentre que les donacions poden disminuir fins a un 20% a causa dels canvis d'hàbits propis de l'estiu. A Catalunya es necessiten més de 40.000 donacions entre aquests mesos per mantenir les reserves estables. I en clau general destaquem que els agents rurals han ampliat les restriccions des d'aquesta mitjanit d'accés a 6 espais naturals davant l'elevat risc d'incendi forestal. Així s'afegeixen a les Gavarres, Montserrat, on es manté així l'accés al monestir, també al Montsec d'Ares, al Montsec de Rubies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. El Pla Alfa es manté en el nivell màxim al 4 en 111 municipis de 18 comarques, mentre que 377 municipis més continuen a nivell 3 per perill molt alt d'incendi. Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'emergència i demana extremar les precaucions. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de sol i temperatures elevades amb fins a 37 de màxima en algunes poblacions a l'interior de la selva, els 32 a la costa. Demà dimecres les temperatures seguiran pujant i podran assolir en alguns llocs els 40 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

9 del matí, quasi 9 minuts d'aquest dimarts, 7 de juliol de 2026. Se'ns està girant un estiu molt i molt romàntic. Ahir parlàvem del casament, o un dels casaments de l'any, perquè sembla que no serà l'únic. El de Taylor Swift aquest ha passat cap de setmana, però és que ell també se'ns casa. I se'ns casa amb ella, amb la que sona ara, amb Dove Cameron. Així ho ha manifestat el carismàtic líder de Maneskin, Carles en solitari, i que ha anunciat que després de l'estiu també hi haurà casament. Doncs moltes felicitats a Damiano David. Així comencem. Amb moltes altíssimes temperatures i més que s'enfilaran, molta precaució, i amb aquest fuego que ens porta Eleni Foreira.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
4: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
0: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, punes. Radio Marina.
5: L'actualitat del sector immobiliari amb Serres Immobiliàries i Radio Marina.
6: Com cada dimarts anem a parlar d'habitatge, anem a parlar de vivenda amb en Josep Serra, de Serres Immobiliàries de Santa Susanna. Josep, bon dia.
7: Hola, moltes gràcies. Encantat de ser de nou aquí amb tots vosaltres.
6: Amb en Josep parlem cada setmana d'habitatge, intentant resoldre els vostres dubtes i consultes. Un espai que podeu seguir a través de la ràdio, a través del podcast i també a través de les xarxes socials. Abordem el tema d'avui, el tema que ens ocupa. Josep, a les notícies, als informatius, als mitjans, sovint escoltem o llegim que els governs aproven ajuts per llogar un habitatge, normalment dirigits a persones joves. Però, i per la compra, existeixen també alguns ajuts específics?
7: I tant. Hi ha molta gent que no ho sap, que avui en dia existeixen ajuts molt importants per la compra d'habitatge a la gent jove. La més destacada és el préstec Emancipació, que permet als joves finançar fins un 20% de l'entrada que necessita per l'immoble sense interessos. A més, els menors de 35 anys poden beneficiar-se d'un ITP reduït, imposts de transmissions patrimonials.
6: I altres col·lectius es poden beneficiar, Josep, d'ajuts per comprar un habitatge?
7: Efectivament, també hi ha avantatges fiscals per a persones amb discapacitat, famílies nombroses o monoparentals, així com beneficis en determinades donacions familiars destinades a la compra del primer habitatge. Ara bé, cal tenir en compte que la majoria d'aquests ajuts estan subjectes a requisits concrets d'edat, de renta, situació familiar o ús de l'habitatge com a residència habitual. Per això és molt important anar de la mà d'un equip professional que conegui bé la normativa i les ajudes disponibles, perquè pugui analitzar cada cas i assegurar que el comprador es beneficia de totes les opcions i avantatges que té dret.
6: Perfecte, doncs si voleu us podem resoldre dubtes que pugueu tenir sobre aquests temes o sobre aquest o altres temes relacionats amb l'habitatge. Ens podeu enviar la vostra pregunta al WhatsApp de Radio Marina, al 972 33 45 00 o també al correu electrònic info@radiomarina.com. I a Serres Immobiliàries, Josep, feu alguna cosa més que posar en contacte venedors i compradors? També els assessoreu i acompanyeu.
7: I tant. A la nostra immobiliària ens agrada acompanyar el client des de l'inici al final, a tots dos, tant el comprador com el venedor, perquè no només sigui una senzilla relació comercial, sinó que hi hagi una relació que tot funcioni i tot estigui sota un marc legal correcte. I on ens podem trobar, Josep, tant físicament com online? Molt senzill. Estem al costat de la Gran Nacional 2, al centre comercial Carrefour, a Santa Susana. Tenim obert tots els dies de la setmana per donar un millor servei als clients. A part, també podeu trobar-nos a les xarxes posant serres.com o Serres Immobiliàries a Santa Susana.
6: Perfecte, Josep, gràcies. Fins la setmana vinent.
7: Gràcies a vosaltres. Fins la propera setmana.
8: Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
9: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

Una vida sencera i un estiu sencer. Un estiu frenètic de concerts és el que els queda a Ginestar. Finals d'estiu del 2025.

Els clàssics ens porten a 9:15 del matí. Una intro inconfusible. I un tema absolutament rodó que, per aquells que encara no podem, ens porta al mar. Chris Rea.

0: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

tant en tant apareixen aquelles cançons que marquen pràcticament tota una carrera. I és que Camisa Negra i aquest Adiós le pido, sens dubte, són els dos temes més emblemàtics de Juanes. Adiós le pido. Al teu costat, 20 minuts només per l'hora en punt.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
5: La Masia Tordera.
6: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Els dies de sol que no ens faltin. I la música que parla sobre ells, tampoc. Carregada d'optimisme, un dels clàssics.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Departament de Salut reforçarà aquest estiu els centres d'atenció primària de les zones amb més pressió assistencial, especialment les costaneres i turístiques, per tal de fer front a l'augment de població i a les altes temperatures. El pla preveu incorporar 972 professionals, ampliar els recursos d'urgències i sumar 21 ambulàncies més al sistema d'emergències mèdiques. Salut també mantindrà oberts entre el 84 i el 97% dels llits hospitalaris durant els mesos d'estiu. I també destaquem que les visites teatralitzades de Caldes de Malavella celebren aquest estiu 25 anys apropant la història del municipi a veïns i visitants. La proposta es fa cada divendres de juliol i agost a les 8 del vespre amb una edició especial que recupera alguns dels personatges més emblemàtics i també incorpora antics guies i noves sorpreses. El recorregut passarà per espais com les Termes Romanes, les Fonts Termals o la plaça de l'Església, combinant història, humor i patrimoni. I en clau general destaquem que els bombers continuen treballant aquest dimarts en els incendis de Sant Manat i la Noia, mentre la Generalitat ha demanat el suport de la Unitat Militar d'Emergències per afrontar la simultaneïtat de focs al país. Al Vallès Occidental els esforços se centren a protegir la urbanització del Farell, on un centenar de veïns han passat la nit en un confinament agrupat. A la Noia els bombers es mostren optimistes perquè l'incendi no avanci cap al massís de Montserrat, tot i que les flames han afectat tres naus industrials i diverses edificacions. L'objectiu ara és evitar nous grans incendis i mantenir la capacitat de resposta dels equips d'emergència. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts de sol i calor, amb temperatures màximes lleugerament més altes a l'interior, fins a assolir els 37 graus, 32 a la costa. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. Al polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

un amant, un enamorat de la rumba, i sobretot, i en concret, de la rumba catalana. A ella li ha dedicat a diversos temes, i és que el seu estil s'aproxima cada cop més. I la veritat és que ho fa molt i molt bé. Fa pocs dies, el Fresh Festival del Sabadell així ho va demostrar. Un Alfred García que una vegada més va fer un concert espectacular. Sempre al teu costat. En clau d'estiu aquí a Ràdio Marina, 10 del matí, 22 minuts.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.com. Oh, God.

Es deien Los Pirates, es van dissoltre el 2004. De ben segur recordaràs una de les bandes més influents de la música pop i rock espanyola, aquests Pirates, amb Iván Ferreiro al capdavant. Una de les seves joies aquests anys 80. No marxis, que ve Sabrina Carpenter.

0: Després de l'èxit, no, després de l'enorme èxit del seu biòpic, o la primera part del biòpic, comença ja. Els preparatius del que seran el rodatge ja d'aquesta segona part. Tot a punt. Comencen a finals d'aquest 2026, per tant, molt probablement a finals del 2027, però veurem aquest esperadíssim desenllaç de Michael. Tots coneixem la història, però volem que ens la tornin a explicar. 12 minuts per les 11 del Stop Stel Gernau, Michael Jackson.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
0: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Palafolls ha renovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per mantenir el servei Rula, un programa centrat en la prevenció de les drogodependències i de les noves addiccions relacionades amb l'ús excessiu de pantalles. El servei treballa en la detecció de necessitats, la promoció d'hàbits saludables i la coordinació d'accions de prevenció i sensibilització. Amb aquest acord, el consistori vol consolidar una xarxa de treball compartida amb altres municipis com Calella, Malgrat i Tordera, aplicant estratègies comunes en la prevenció de conductes de risc. I el Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa la campanya d'estiu per incentivar les donacions de sang i plasma en una època en què les reserves acostumen a disminuir. A Lloret de Mar hi haurà 3 jornades de donació els dies 13, 16 i 17 de juliol. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", la iniciativa recorda que les necessitats dels hospitals es mantenen, mentre que les donacions poden disminuir fins a un 20% a causa dels canvis d'hàbits propis de l'estiu. A Catalunya es necessiten més de 40.000 donacions entre aquests mesos per mantenir les reserves estables. I en clau general destaquem que els agents rurals han ampliat les restriccions des d'aquesta mitjanit d'accés a 6 espais naturals davant l'elevat risc d'incendi forestal. Així s'afegeixen a les Gavarres, Montserrat, on es manté això sí l'accés al monestir, també al Montsec d'Ares, al Montsec de Rubies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. El Pla Alfa es manté en el nivell màxim al 4 en 111 municipis de 18 comarques, mentre que 377 municipis més continuen a nivell 3 per perill molt alt d'incendi. Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'emergència i demana extremar les precaucions. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de sol i temperatures elevades amb fins a 37 de màxima en algunes poblacions de l'interior de la selva, els 32 a la costa. Demà dimecres les temperatures seguiran pujant i podran assolir en alguns llocs els 40 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

com molts de nosaltres quan arriba el cap de setmana. Buscant refugi, escapant de les ciutats, apropant-nos a la muntanya, apropant-nos al mar. Me acuerdo de ti. Està clar que s'ho passa bé, que es diverteix fent el que fa. I és que totes les seves cançons són així, amb aquest aire optimista, des d'aquest darrer projecte anomenat Nexo. És una bona, bona manera de començar aquesta nova hora després de les notícies, les de les 11, amb aquest radiant Nil Moliner. I així seguim, i aquí estem al teu costat fins la una del migdia.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 78-22-26. Truca'ns!
2: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.

No és un mal destí, no, Malibu. Normalment ens conformem aquest. Estem aquí arran de mar, saludant-te i compartint amb tu la millor música del món. El 2023 ens presentava Portobello aquest tema cada cop.

0: aquesta petita meravella estava inclosa en el seu àlbum debut, She's So Unusual. Recordant un clàssic del 83, Time After Time. Encén de l'òpera.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
5: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el Festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
0: El Festival Mar d'Estiu, en aquesta edició 2026, vol anar més enllà dels concerts. En aquest 2026 aporta grans novetats i fa un pas més enllà en la seva aposta per l'experiència de tots els visitants. Estrena una nova modalitat d'accés, el Food and Garden Pass. Aquesta nova proposta permet gaudir del Garden Village i, a més, inclou un menú gastronòmic exclusiu elaborat pel grup de restauració de Cal Blai. Aquesta oferta es podrà degustar a la terrassa by Cal Blai, una zona reservada per als usuaris i també per als assistents amb entrada VIP Experience. Però les novetats no acaben aquí. El festival està transformant completament el Garden Village amb la col·laboració de l'estudi paisatgístic La Canòpia. L'objectiu és convertir aquest espai en un gran pulmó verd, un entorn pensat per al descans, la convivència, la connexió amb la natura, reforçant els valors de sostenibilitat.
6: Mar d'Estiu.
0: Amb aquesta nova oferta, Mar d'Estiu vol anar molt més enllà dels concerts. Vol oferir-te una experiència global. El festival Mar d'Estiu, el paisatge ja no és un simple visitant o un fons per a fer fotos. En aquest Garden Village, la gastronomia, l'artesania i la música de proximitat conviuen en harmonia en un lloc on la natura no decora, sinó que ens ensenya a viure el festival d'una manera molt més profunda i autèntica.
5: Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
7: Cerebros perdidos buscan cabezas vacías en letras callejeras, buscan canciones normales, versos con sentido como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen, buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en ranas.

0: Tens els 60 euros del val escolar? A Buró Balear el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus Dogs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Balear i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Balear, material escolar a preus baixos.
1: T'esperem a Buró Balear Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
2: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

Com es nota aquesta petita picada d'ullet a la gran reina del pop amb aquest tema que recordo en ocasions, aquell famós bou. De dilluns a dissabte, treballant aquesta prestigiosa revista de moda anomenada Entangle. Des de la banda sonora d'aquesta segona entrega del Diable Vesteix de Prada, quina bona parella! Doechi i Lady Gaga. Canviant d'estil. Com passa el temps? Passa volant. Només 10 minuts per les 12 del migdia. I un dels clàssics sempre és notícia, sempre és actualitat. I la bona és que tornen per fi als escenaris.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Famílies dels futurs alumnes de batxillerat de l'Institut Sant Quirze de Lloret de Mar denuncien la manca d'informació sobre com començarà el pròxim curs. Asseguren que, quan falten menys de 2 mesos per a l'inici de les classes, encara desconeixen on s'ubicaran els alumnes i en quines condicions es desenvoluparà el nou batxillerat anunciat fa més d'un any. En un comunicat reclamen una explicació pública immediata per part de les administracions amb el calendari previst, la ubicació definitiva dels espais i garanties que el curs començarà amb normalitat. I l'Ajuntament de Tordera ha activat un dispositiu especial davant l'onada de calor. Entre les mesures s'han suspès els treballs de desbrossament i neteja forestal per tal de reduir el risc d'incendi, mentre que Protecció Civil, els bombers voluntaris i l'ADF reforçaran la vigilància a les zones més sensibles del municipi. A més, durant les hores de més calor i fins a dijous dia 9, la piscina municipal serà gratuïta per a col·lectius de risc empadronats a Tordera. També s'han habilitat com a refugis climàtics la biblioteca, l'esplai de la gent gran i el casal de joves. I en clau general destaquem que la Generalitat impulsarà un núvol públic sobirà per emmagatzemar de manera segura les dades i els serveis digitals de l'administració catalana. El projecte, valorat en 481 milions d'euros durant els primers 8 anys, permetrà allotjar inicialment el 40% dels serveis públics digitals amb l'objectiu d'anar ampliant-ne la capacitat. El govern preveu adjudicar el contracte abans d'acabar aquest any. La nova infraestructura començarà a funcionar durant el segon semestre del 27 i es desplegarà de manera progressiva. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres segueix la onada de calor amb temperatures màximes que segueixen pujant i assoliran els 40 graus a l'interior i els 35 a la costa. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Empúries va ser el lloc on es va enregistrar una de les candidates a convertir-se en la cançó d'aquest estiu, no em robis el ventilador. Eita, és mare meva. Molta, molta calor i nosaltres intentant refrescar una mica l'ambient amb la música, en aquest cas de Búhos, Banda Neon i Mon DJ.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com. Ràdio
3: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
4: Acabem la temporada amb la que serà fins al setembre el nostre darrera cançó de la setmana. De què havíem de parlar, si no de vacances? La nostra enquesta de la setmana anava precisament d'això, amb tres temes i tres situacions que es donen habitualment per vacances. La Ludwig van representava aquell 50% de la parella que es queda sol per vacances i aprofita a la seva manera el temps. El meu amor se n'ha anat de vacances, la Ludwig van, tercera posició aquesta setmana, amb un definitiu 23% dels vostres vots. Cedint la segona posició a aquesta dona que és protagonista perquè estrena nou àlbum, presenta la segona part de Confessions, l'històric Confessions on a Dance Floor que publicava fa exactament 20 anys. En aquesta ocasió era el seu àlbum debut i el seu hit Holidays acumulava un 31% dels vostres vots. Marxem de viatge, doncs, Voyage, Voyage and Desireless. Aquesta cantant francesa que l'any 1989 arrasava Europa amb aquest tema. I ho ha fet també aquesta setmana amb el 46% dels vostres vots, cosa que la fa guanyadora d'aquesta darrera cançó de la setmana de l'estiu. Una Desireless que es manté tímidament a la indústria musical i que el 2023 va llançar un nou àlbum o Operation of the Sun, acompanyat també d'una gira mundial. Nosaltres, però, sempre la recordarem per aquest inolvidable Voyage, Voyage. Gràcies als vostres vots, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un èxit del 89 de Desireless, Voyage, Voyage. És gràcies al 46% dels vostres vots la nostra darrera cançó de la setmana abans del setembre. Bones vacances. Voyage, voyage.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cinema als barris que avui dimarts a les 10 de la nit té lloc a la plaça Ramon Casas amb Voy a pasármelo bien. Més cinema a la fresca, en aquest cas a Lloret a la Masia de Can Saragossa, a les 10 de la nit amb Sorda. A Calella continuem amb el NEC, amb el festival Nits d'estiu de Calella aquest divendres amb Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi i dissabte dia 11 vespreig la social més 45. A Tordera segueixen les nits d'estiu al casal de joves avui dimarts, actuació de màgia amb Eugenio. A Santa Coloma de Farners destaquem els dimecres a la fresca. Es fa tots els dimecres durant el mes de juliol, també del mes d'agost, a la plaça Farners, demà dimecres dia 8 a les 10 de la nit, amb Judith Nederman. I acabem a Vidreres amb el festival Enclau Fest. Aquest pròxim 10 de juliol serà el torn del jazz amb Híbrid Trio i Bambo Jambo.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Compartint l'estiu, compartint la música. Sempre al teu costat, amb la millor música del món.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla.

0: Forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casaoms.com.
1: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Fórmula 360 amb Montse Rico.
1: Marxem, marxem, 4 minuts i la 1. S'esgota el nostre temps, però no, la música recorda que serà al teu costat durant tot el dia. Nosaltres ens trobem demà a la mateixa hora, a les 9 en punt del matí.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Departament de Salut reforçarà aquest estiu els centres d'atenció primària de les zones amb més pressió assistencial, especialment les costaneres i turístiques, per tal de fer front a l'augment de població i a les altes temperatures. El pla preveu incorporar 972 professionals, ampliar els recursos d'urgències i sumar 21 ambulàncies més al sistema d'emergències mèdiques. Salut també mantindrà oberts entre el 84 i el 97% dels llits hospitalaris durant els mesos d'estiu. I també destaquem que les visites teatralitzades de Caldes de Malavella celebren aquest estiu 25 anys apropant la història del municipi a veïns i visitants. La proposta es fa cada divendres de juliol i agost a les 8 del vespre amb una edició especial que recupera alguns dels personatges més emblemàtics i també incorpora antics guies i noves sorpreses. El recorregut passarà per espais com les termes romanes, les fonts termals o la plaça de l'Església, combinant història, humor i patrimoni. I en clau general destaquem que els bombers continuen treballant aquest dimarts en els incendis de Sant Manat i l'Anoia, mentre la Generalitat ha demanat el suport de la Unitat Militar d'Emergències per afrontar la simultaneïtat de focs al país. Al Vallès Occidental els esforços se centren a protegir la urbanització del Farell, on un centenar de veïns han passat la nit en un confinament agrupat. A l'Anoia els bombers es mostren optimistes perquè l'incendi no avanci cap al massís de Montserrat, tot i que les flames han afectat tres naus industrials i diverses edificacions. L'objectiu ara és evitar nous grans incendis i mantenir la capacitat de resposta dels equips d'emergència. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts de sol i calor, amb temperatures màximes lleugerament més altes a l'interior, fins a assolir els 37 graus, 32 a la costa. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneig esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
1: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41919 de Blanes.
0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. No te'n posis tu jo. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Esteu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Et busco i t'habito.
5: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
5: El Festival Mar d'Estiu, en aquesta edició 2026, vol anar més enllà dels concerts. En aquest 2026 aporta grans novetats i fa un pas més enllà en la seva aposta per l'experiència de tots els visitants. Estrena una nova modalitat d'accés, el Food and Garden Pass. Aquesta nova proposta permet gaudir del Garden Village i, a més, inclou un menú gastronòmic exclusiu elaborat pel grup de restauració de Cal Blai. Aquesta oferta es podrà degustar a la terrassa by Cal Blai, una zona reservada per als usuaris i també per als assistents amb entrada VIP Experience. Però les novetats no acaben aquí. El festival està transformant completament el Garden Village amb la col·laboració de l'estudi paisatgista La Canòpia. L'objectiu és convertir aquest espai en un gran pulmó verd, un entorn pensat per al descans, la convivència, la connexió amb la natura, reforçant els valors de sostenibilitat.
7: Mar d'Estiu.
5: Amb aquesta nova oferta, Mar d'Estiu vol anar molt més enllà dels concerts. Vol oferir-te una experiència global. El festival Mar d'Estiu, el paisatge ja no és un simple visitant o un fons per a fer fotos. En aquest Garden Village, la gastronomia, l'artesania i la música de proximitat conviuen en harmonia en un lloc on la natura no decora, sinó que ens ensenya a viure el festival d'una manera molt més profunda i autèntica.
6: Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb

0: Tres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac i molts més arreu de Catalunya.
1: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Palafolls ha renovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per mantenir el servei Rula, un programa centrat en la prevenció de les drogodependències i de les noves addiccions relacionades amb l'ús excessiu de pantalles. El servei treballa en la detecció de necessitats, la promoció d'hàbits saludables i la coordinació d'accions de prevenció i sensibilització. Amb aquest acord, el consistori vol consolidar una xarxa de treball compartida amb altres municipis com Calella, Malgrat i Tordera, aplicant estratègies comunes en la prevenció de conductes de risc. I el Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa la campanya d'estiu per incentivar les donacions de sang i plasma en una època en què les reserves acostumen a disminuir. A Lloret de Mar hi haurà 3 jornades de donació els dies 13, 16 i 17 de juliol. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", la iniciativa recorda que les necessitats dels hospitals es mantenen, mentre que les donacions poden disminuir fins a un 20% a causa dels canvis d'hàbits propis de l'estiu. A Catalunya es necessiten més de 40.000 donacions entre aquests mesos per mantenir les reserves estables. I en clau general destaquem que els agents rurals han ampliat les restriccions des d'aquesta mitjanit d'accés a 6 espais naturals davant l'elevat risc d'incendi forestal. Així s'afegeixen a les Gavarres, Montserrat, on es manté així l'accés al monestir, també al Montsec d'Ares, al Montsec de Rubies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. El Pla Alfa es manté en el nivell màxim al 4 en 111 municipis de 18 comarques, mentre que 377 municipis més continuen a nivell 3 per perill molt alt d'incendi. Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'emergència i demana extremar les precaucions. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de sol i temperatures elevades amb fins a 37 de màxima en algunes poblacions de l'interior de la selva, els 32 a la costa. Demà dimecres les temperatures seguiran pujant i podran assolir en alguns llocs els 40 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Et busco i t'habito. Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssiques.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Famílies dels futurs alumnes de batxillerat de l'Institut Sant Quirze de Lloret de Mar denuncien la manca d'informació sobre com començarà el pròxim curs. Asseguren que, quan falten menys de 2 mesos per a l'inici de les classes, encara desconeixen on s'ubicaran els alumnes i en quines condicions es desenvoluparà el nou batxillerat anunciat fa més d'un any. En un comunicat reclamen una explicació pública immediata per part de les administracions amb el calendari previst, la ubicació definitiva dels espais i garanties que el curs començarà amb normalitat. I l'Ajuntament de Tordera ha activat un dispositiu especial davant l'onada de calor. Entre les mesures, s'han suspès els treballs de desbrossament i neteja forestal per tal de reduir el risc d'incendi, mentre que Protecció Civil, els bombers voluntaris i l'ADF reforçaran la vigilància a les zones més sensibles del municipi. A més, durant les hores de més calor i fins a dijous dia 9, la piscina municipal serà gratuïta per a col·lectius de risc empadronats a Tordera. També s'han habilitat com a refugis climàtics la biblioteca, l'esplai de la gent gran i el casal de joves. I en clau general, destaquem que la Generalitat impulsarà un núvol públic sobirà per emmagatzemar de manera segura les dades i els serveis digitals de l'administració catalana. El projecte, valorat en 481 milions d'euros durant els primers 8 anys, permetrà allotjar inicialment el 40% dels serveis públics digitals amb l'objectiu d'anar ampliant-ne la capacitat. El govern preveu adjudicar el contracte abans d'acabar aquest any. La nova infraestructura començarà a funcionar durant el segon semestre del 27 i es desplegarà de manera progressiva. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres segueix la onada de calor amb temperatures màximes que segueixen pujant i assoliran els 40 graus a l'interior i els 35 a la costa. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. I refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta!
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, habaneres, festa Holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Departament de Salut reforçarà aquest estiu els centres d'atenció primària de les zones amb més pressió assistencial, especialment les costaneres i turístiques, per tal de fer front a l'augment de població i a les altes temperatures. El pla preveu incorporar 972 professionals, ampliar els recursos d'urgències i sumar 21 ambulàncies més al sistema d'emergències mèdiques. Salut també mantindrà oberts entre el 84 i el 97% dels llits hospitalaris durant els mesos d'estiu. I també destaquem que les visites teatralitzades de Caldes de Malavella celebren aquest estiu 25 anys apropant la història del municipi a veïns i visitants. La proposta es fa cada divendres de juliol i agost a les 8 del vespre amb una edició especial que recupera alguns dels personatges més emblemàtics i també incorpora antics guies i noves sorpreses. El recorregut passarà per espais com les Termes Romanes, les Fonts Termals o la plaça de l'Església, combinant història, humor i patrimoni. I en clau general destaquem que els bombers continuen treballant aquest dimarts en els incendis de Sant Manat i l'Anoia, mentre la Generalitat ha demanat el suport de la Unitat Militar d'Emergències per afrontar la simultaneïtat de focs al país. Al Vallès Occidental els esforços se centren a protegir la urbanització del Farell, on un centenar de veïns han passat la nit en un confinament agrupat. A l'Anoia els bombers es mostren optimistes perquè l'incendi no avanci cap al massís de Montserrat, tot i que les flames han afectat tres naus industrials i diverses edificacions. L'objectiu ara és evitar nous grans incendis i mantenir la capacitat de resposta dels equips d'emergència. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts de sol i calor, amb temperatures màximes lleugerament més altes a l'interior, fins a assolir els 37 graus, 32 a la costa. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina, és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
3: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
7: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
8: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb 2 coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Palafolls ha renovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per mantenir el servei Rula, un programa centrat en la prevenció de les drogodependències i de les noves addiccions relacionades amb l'ús excessiu de pantalles. El servei treballa en la detecció de necessitats, la promoció d'hàbits saludables i la coordinació d'accions de prevenció i sensibilització. Amb aquest acord, el consistori vol consolidar una xarxa de treball compartida amb altres municipis com Calella, Malgrat i Tordera, aplicant estratègies comunes en la prevenció de conductes de risc. I el Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa la campanya d'estiu per incentivar les donacions de sang i plasma en una època en què les reserves acostumen a disminuir. A Lloret de Mar hi haurà 3 jornades de donació els dies 13, 16 i 17 de juliol. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", la iniciativa recorda que les necessitats dels hospitals es mantenen, mentre que les donacions poden disminuir fins a un 20% a causa dels canvis d'hàbits propis de l'estiu. A Catalunya es necessiten més de 40.000 donacions entre aquests mesos per mantenir les reserves estables. I en clau general destaquem que els agents rurals han ampliat les restriccions des d'aquesta mitjanit d'accés a 6 espais naturals davant l'elevat risc d'incendi forestal. Així s'afegeixen a les Gavarres, Montserrat, on es manté així l'accés al monestir, també al Montsec d'Ares, al Montsec de Rubies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. El Pla Alfa es manté en el nivell màxim al 4 en 111 municipis de 18 comarques, mentre que 377 municipis més continuen a nivell 3 per perill molt alt d'incendi. Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'emergència i demana extremar les precaucions. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de sol i temperatures elevades amb fins a 37 de màxima en algunes poblacions de l'interior de la selva, els 32 a la costa. Demà dimecres les temperatures seguiran pujant i podran assolir en alguns llocs els 40 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i Brou. No te'n posis tu sol. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Tens els 60 euros del val escolar? A Buró Valer el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer. Material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Burovalet, Punes.
3: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
4: Sol, Terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any. Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el Cirema als Barris, que avui dimarts a les 10 de la nit té lloc a la plaça Ramon Casas amb Voy a passar-me-lo bien. Més cinema a la fresca, en aquest cas a Lloret, a la Masia de Can Saragossa, a les 10 de la nit amb Surround. A Calella continuem amb el NEC, amb el festival Nits d'Estiu de Calella, aquest divendres amb Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi i dissabte dia 11, Vespreig, la Social Més 45. A Tordera segueixen les Nits d'Estiu al Casal de Joves avui dimarts, actuació de màgia amb Eugenio. A Santa Coloma de Farners destaquem els dimecres a la fresca. Es fa tots els dimecres durant el mes de juliol, també del mes d'agost, a la plaça Farners, demà dimecres dia 8 a les 10 de la nit, amb Judith Nederman. I acabem a Vidreres amb el festival Enclau Fest. Aquest pròxim 10 de juliol serà el torn del jazz amb Híbrid Trio i Bambo Jambo.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Famílies dels futurs alumnes de batxillerat de l'Institut Sant Quirze de Lloret de Mar denuncien la manca d'informació sobre com començarà el pròxim curs. Asseguren que, quan falten menys de 2 mesos per a l'inici de les classes, encara desconeixen on s'ubicaran els alumnes i en quines condicions es desenvoluparà el nou batxillerat anunciat fa més d'un any. En un comunicat reclamen una explicació pública immediata per part de les administracions amb el calendari previst, la ubicació definitiva dels espais i garanties que el curs començarà amb normalitat. I l'Ajuntament de Tordera ha activat un dispositiu especial davant l'onada de calor. Entre les mesures s'han suspès els treballs de desbrossament i neteja forestal per tal de reduir el risc d'incendi, mentre que Protecció Civil, els bombers voluntaris i l'ADF reforçaran la vigilància a les zones més sensibles del municipi. A més, durant les hores de més calor i fins a dijous dia 9, la piscina municipal serà gratuïta per a col·lectius de risc empadronats a Tordera. També s'han habilitat com a refugis climàtics la biblioteca, l'esplai de la gent gran i el casal de joves. I en clau general destaquem que la Generalitat impulsarà un núvol públic sobirà per emmagatzemar de manera segura les dades i els serveis digitals de l'administració catalana. El projecte, valorat en 481 milions d'euros durant els primers 8 anys, permetrà allotjar inicialment el 40% dels serveis públics digitals amb l'objectiu d'anar ampliant-ne la capacitat. El govern preveu adjudicar el contracte abans d'acabar aquest any. La nova infraestructura començarà a funcionar durant el segon semestre del 27 i es desplegarà de manera progressiva. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres segueix la onada de calor amb temperatures màximes que segueixen pujant i assoliran els 40 graus a l'interior i els 35 a la costa. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa Holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Acabem la temporada amb la que serà fins al setembre el nostre darrera cançó de la setmana. De què havíem de parlar, si no de vacances? La nostra enquesta de la setmana anava precisament d'això, amb tres temes i tres situacions que es donen habitualment per vacances. La Ludwig Van representava aquell 50% de la parella que es queda sol per vacances i aprofita la seva manera el temps. El meu amor se n'ha anat de vacances, la Ludwig Van, tercera posició aquesta setmana, amb un definitiu 23% dels vostres vots. Cedint la segona posició a aquesta dona que és protagonista perquè estrena nou àlbum, presenta la segona part de Confessions, l'històric Confessions on a dance floor que publicava fa exactament 20 anys. En aquesta ocasió era el seu àlbum debut i el seu hit Holidays acumulava un 31% dels vostres vots. Marxem de viatge, doncs, Voyage, Voyage amb Desireless, aquesta cantant francesa que l'any 1989 arrasava Europa en aquest tema. I ho ha fet també aquesta setmana amb el 46% dels vostres vots, cosa que la fa guanyadora d'aquesta darrera cançó de la setmana de l'estiu. Una Desireless que es manté tímidament a la indústria musical i que el 2023 va llançar un nou àlbum, Operation of the Sun, acompanyat també d'una gira mundial. Nosaltres, però, sempre la recordarem per aquest inolvidable Voyage, Voyage. Gràcies als vostres vots, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un èxit del 89 de Desireless, Voyage, Voyage. És gràcies al 46% dels vostres vots la nostra darrera cançó de la setmana abans del setembre. Bones vacances. Voyage, voyage.

mai t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen

prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella surt de dins.
2: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
3: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
4: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
5: El Festival Mar d'Estiu, en aquesta edició 2026, vol anar més enllà dels concerts. En aquest 2026 aporta grans novetats i fa un pas més enllà en la seva aposta per l'experiència de tots els visitants. Estrena una nova modalitat d'accés, el Food and Garden Pass. Aquesta nova proposta permet gaudir del Garden Village i, a més, inclou un menú gastronòmic exclusiu elaborat pel grup de restauració de Cal Blai. Aquesta oferta es podrà degustar a la terrassa by Cal Blai, una zona reservada per als usuaris i també per als assistents amb entrada VIP Experience. Però les novetats no acaben aquí. El festival està transformant completament el Garden Village amb la col·laboració de l'estudi paisatgístic La Canòpia. L'objectiu és convertir aquest espai en un gran pulmó verd, un entorn pensat per al descans, la convivència, la connexió amb la natura, reforçant els valors de sostenibilitat.
6: Mar d'Estiu.
5: Amb aquesta nova oferta, Mar d'Estiu vol anar molt més enllà dels concerts. Vol oferir-te una experiència global. El festival Mar d'Estiu, el paisatge ja no és un simple visitant o un fons per a fer fotos. En aquest Garden Village, la gastronomia, l'artesania i la música de proximitat conviuen en harmonia en un lloc on la natura no decora, sinó que ens ensenya a viure el festival d'una manera molt més profunda i autèntica.
4: Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades

0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Departament de Salut reforçarà aquest estiu els centres d'atenció primària de les zones amb més pressió assistencial, especialment les costaneres i turístiques, per tal de fer front a l'augment de població i a les altes temperatures. El pla preveu incorporar 972 professionals, ampliar els recursos d'urgències i sumar 21 ambulàncies més al sistema d'emergències mèdiques. Salut també mantindrà oberts entre el 84 i el 97% dels llits hospitalaris durant els mesos d'estiu. I també destaquem que les visites teatralitzades de Caldes de Malavella celebren aquest estiu 25 anys apropant la història del municipi a veïns i visitants. La proposta es fa cada divendres de juliol i agost a les 8 del vespre amb una edició especial que recupera alguns dels personatges més emblemàtics i també incorpora antics guies i noves sorpreses. El recorregut passarà per espais com les Termes Romanes, les Fonts Termals o la plaça de l'Església, combinant història, humor i patrimoni. I en clau general destaquem que els bombers continuen treballant aquest dimarts en els incendis de Sant Manat i l'Anoia, mentre la Generalitat ha demanat el suport de la Unitat Militar d'Emergències per afrontar la simultaneïtat de focs al país. Al Vallès Occidental els esforços se centren a protegir la urbanització del Farell, on un centenar de veïns han passat la nit en un confinament agrupat. A l'Anoia els bombers es mostren optimistes perquè l'incendi no avanci cap al massís de Montserrat, tot i que les flames han afectat tres naus industrials i diverses edificacions. L'objectiu ara és evitar nous grans incendis i mantenir la capacitat de resposta dels equips d'emergència. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts de sol i calor, amb temperatures màximes lleugerament més altes a l'interior, fins a assolir els 37 graus, 32 a la costa. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta. Els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.

0: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i Brou. No te'n posis tu, jo. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Et busco
4: i t'habito. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca

0: Holly, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeus, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Palafolls ha renovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per mantenir el servei Rula, un programa centrat en la prevenció de les drogodependències i de les noves addiccions relacionades amb l'ús excessiu de pantalles. El servei treballa en la detecció de necessitats, la promoció d'hàbits saludables i la coordinació d'accions de prevenció i sensibilització. Amb aquest acord, el consistori vol consolidar una xarxa de treball compartida amb altres municipis com Calella, Malgrat i Tordera, aplicant estratègies comunes en la prevenció de conductes de risc. I el Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa la campanya d'estiu per incentivar les donacions de sang i plasma en una època en què les reserves acostumen a disminuir. A Lloret de Mar hi haurà 3 jornades de donació els dies 13, 16 i 17 de juliol. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", la iniciativa recorda que les necessitats dels hospitals es mantenen, mentre que les donacions poden disminuir fins a un 20% a causa dels canvis d'hàbits propis de l'estiu. A Catalunya es necessiten més de 40.000 donacions entre aquests mesos per mantenir les reserves estables. I en clau general destaquem que els agents rurals han ampliat les restriccions des d'aquesta mitjanit d'accés a 6 espais naturals davant l'elevat risc d'incendi forestal. Així s'afegeixen a les Gavarres, Montserrat, on es manté així l'accés al monestir, també al Montsec d'Ares, al Montsec de Rubies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. El Pla Alfa es manté en el nivell màxim al 4 en 111 municipis de 18 comarques, mentre que 377 municipis més continuen a nivell 3 per perill molt alt d'incendi. Protecció Civil el manté activat el pla enfocat en fase d'emergència i demana extremar les precaucions. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts de sol i temperatures elevades amb fins a 37 de màxima en algunes poblacions de l'interior de la selva, els 32 a la costa. Demà dimecres les temperatures seguiran pujant i podran assolir en alguns llocs els 40 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Hola, Gala.
3: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona. Radio Mar.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor, sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Famílies dels futurs alumnes de batxillerat de l'Institut Sant Quirze de Lloret de Mar denuncien la manca d'informació sobre com començarà el pròxim curs. Asseguren que, quan falten menys de 2 mesos per a l'inici de les classes, encara desconeixen on s'ubicaran els alumnes i en quines condicions es desenvoluparà el nou batxillerat anunciat fa més d'un any. En un comunicat reclamen una explicació pública i immediata per part de les administracions amb el calendari previst, la ubicació definitiva dels espais i garanties que el curs començarà amb normalitat. I l'Ajuntament de Tordera ha activat un dispositiu especial davant l'onada de calor. Entre les mesures, s'han suspès els treballs de desbrossament i neteja forestal per tal de reduir el risc d'incendi, mentre que Protecció Civil, els bombers voluntaris i l'ADF reforçaran la vigilància a les zones més sensibles del municipi. A més, durant les hores de més calor i fins a dijous dia 9, la piscina municipal serà gratuïta per a col·lectius de risc empadronats a Tordera. També s'han habilitat com a refugis climàtics la biblioteca, l'esplai de la gent gran i el casal de joves. I en clau general destaquem que la Generalitat impulsarà un núvol públic sobirà per emmagatzemar de manera segura les dades i els serveis digitals de l'administració catalana. El projecte, valorat en 481 milions d'euros durant els primers 8 anys, permetrà allotjar inicialment el 40% dels serveis públics digitals amb l'objectiu d'anar ampliant-ne la capacitat. El govern preveu adjudicar el contracte abans d'acabar aquest any. La nova infraestructura començarà a funcionar durant el segon semestre del 27 i es desplegarà de manera progressiva. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres segueix la onada de calor amb temperatures màximes que segueixen pujant i assoliran els 40 graus a l'interior i els 35 a la costa. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: dies que vindran.
1: Els Catarres són els reis del bon rotllo i per això hem decidit començar el quilòmetre zero avui amb ells. Tot i que no ens hem equivocat, avui és dimarts.

els dimarts ja no tenim el drama aquell dels dilluns, però bé. Els catarres que ens han regalat aquest diumenge, dies que vindran sense drames. Molt bona nit a tothom. Són les 9 i 6 minutets i arrenquem el quilòmetre zero a Ràdio Marina, el vostre refugi diari a les zones de dilluns a diumenge durant aquest estiu, que és un estiu que ens està fonent les idees literalment amb la calor. Ja saps, fins a les 10 de la nit, bona música en català com aquesta dels Figa Flowers. Mama.

Amb els Figaflowers hem anat cap a Valls, terra de calçots i de gent que sap com solucionar la vida amb ritme. Ja ho veus, no? Solucions i no problemes. El seu mantra preferit és aquest: solucions i no problemes. Que la teva parella et deixa? Doncs solució, ballar, per exemple. Que pugen l'IPC? Solució, no miris el compte bancari. Ells ho tenen claríssim. I ho han patat amb aquest tema. Solucions i no problemes. Una abraçada ben forta d'aquí et farà costat aquesta horeta de ràdio. Des del quilòmetre zero. El meu nom és Marta Fuerapons. Això, posem alegria a la vida. I ara para bé l'orella, un tema amb Anna Reix i Miquel Abras. Al quilòmetre zero d'estiu de Ràdio Marina convidem les seves dues veus amb aquest Fills del Mar.

0: I seguim al quilòmetre zero, però baixant una miqueta les revolucions, que si seguim així, amb aquest ritme, ens agafarà un cop de calor instrumental. I connectem amb la sensibilitat d'Ivan Herdog i el seu tema Des de lluny. Una cançó que serveix tant per posar-se romàntic mirant el mar des de, no sé, per exemple, el castell de Sant Joan de Blanes, com per mirar amb melancolia el preu del menú del dia d'aquest estiu. Des de lluny. Ivan Herdog.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

Mira que bé que sona aquesta del Sidoní. Es van llançar cantant català amb el seu disc Catalan Graffiti i per aquest somriu van reclutar els Love of Lesbian i la veritat és que la van encertar, eh? Mira que bé que sonen el quilòmetre zero. Somriu.

música delicada de la Beth. Fa anys que ens va conquerir el cor, des d'aquelles trenes mítiques fins a la maduresa musical d'ara. Avui ens ha portat aquest Tots els botons. Una cançó delicada, feta a foc lent, que serveix per prema precisament el botó de desconnexió del món exterior. I ara ens posem una miqueta nostàlgics, que ja saps que això també ens agrada, el quilòmetre zero. Viatgem en el temps amb una d'aquelles bandes que ens van ensenyar a estimar el pop-rock de casa nostra, els Whiskins. Recuperem un clàssic atemporal, perquè les bones cançons no envelleixen, simplement milloren, com el bon vi o com el matalàs de casa quan tornes de viatge. Cada cop que te'n vas. Així sonen el quilòmetre zero, els Whiskins.

0: Si el cos us demana guitarres elèctriques i energia directa a la vena, aquesta és la vostra. Els Èxtasis tenen la recepta perfecta. 4 minuts i 2 de 10 amb...
1: Ara que brillo més del que brillava.
0: Aquesta cançó.

0: Et busco i t'evito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

És que no podia tenir un altre nom, aquesta cançó. Energia. Optimisme a 200%, ara mateix al quilòmetre zero de Ràdio Marina. Quan passen 2 minuts de 2 de 10 de la nit, aquí estem, al teu costat, sempre al teu costat. Posant bona música aquestes nits d'estiu. I ara és el torn de Mosaic. Toca la sorra.

El grup Mosaic ens ha portat un tema que ens ha anat com l'anell al dit per aquesta època de l'any. Plaers. Petits plaers d'estiu com, per exemple, dormir amb el ventilador a la cara o menjar un gelat abans de que es desfaci sobre els dits. Plaers amb Mosaic. I ja tenim sonant el tema El cor per la boca, del Dani Flaco, un d'aquells artistes que quan canten et claven les paraules al pit. Des de Bellvitge, Dani Flaco.

Són ja quasi uns mites vivents de la música en català. Els de Constantí, els Pets, que ens diuen què és el que val la pena de veritat. I segurament no és tenir l'últim model de mòbil, sinó estar fent el dropo sota un parasol amb una beguda freda a la mà, escoltant Ràdio Marina, potser? I això sí, ben acompanyats amb la família, els amics... Lluís Gavaldà i companyia, mai fallen. El que val la pena de veritat... Escoltar bona música en català també val la pena de veritat, i tant que sí. 2 minuts i serem a 3:15 de la nit. Com estàs? Com ho portes? Seguirem d'aquí un 3 i no res amb una dels Stay Homes. Què passa si ajuntes els 3 nois que van confinar al terrat més famós de Barcelona amb el geni més lliure, irreverent i boig de la música catalana? Doncs el que passa ho estàs a punt d'escoltar, Albert Pla, Stay Homes, i aquest No vull baixar.

No sé si a tu et passa, però a mi m'ha passat més d'una vegada. Alguna vegada dius, què hi ha entre nosaltres? Perquè no està la cosa clara. La puerta de los sueños i el tema entre nosaltres, també el quilòmetre zero d'avui. Caminant al teu costat amb bona música. Com aquesta, que és en realitat una original de l'intèrpret del cantant Neil Diamond. Aquí, versió Búhos, aquest divertit Sweet Caroline.

I ja veus que acabem avui al quilòmetre zero cremant la pista abans d'anar a dormir. Gràcies a la banda Neon, que han triomfat aquest estiu de manera espectacular amb aquest ventilador. I no m'estranya, amb la calor que fa. Conjuntament, banda Neon amb Buos i amb Mon DJ, el tema del ventilador que ens ha costat ja a poquets minuts de les 10 de la nit. I és hora ja d'acomiadar el programa d'avui, aquest quilòmetre zero del dimarts, dia 7 de juliol de 2026. Ja saps que estem aquí, al quilòmetre zero, de dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit, fent-te costat per gaudir de la millor música en català, música per acompanyar aquest estiu, per refrescar-lo, per divertir-nos, per compartir bon rotllo plegats a la sintonia de Ràdio Marina. Salutacions a qui t'ha fet costat aquesta horeta. El meu nom és Marta Fuera Pons. I avui tanquem el programa amb el Miqui Núñez, que, per cert, estarà en concert al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell el dia 1 d'agost. Et diem adeu, acomiadem el programa amb Miqui Núñez i el Tiraria Enrere.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.